Pero a la bola va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va.